0: Mày, Ali.
1: Mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,
2: mày,
1: mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,
0: mày, mày, mày, mày, mày,
2: mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày, mày,
1: mày, mày, mày, mày, mày, mày,
3: mày, mày, mày, mày, mày,
0: mày, mày, mày,
3: Aus welchem Land kommen Sie?
1: Aus China.
3: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen.
2: Und wie heißt das?
3: Auf Deutsch heißt es...